construcció de l'emblemàtic Empire State Building, en motiu del canvi d'ubicació a l'actual emplaçament entre les avingudes Park i Lexington, es va fer l'encàrrec al pintor barceloní Josep Maria Sert de la decoració de les parets del menjador principal, que més tard es va conèixer com a Sert Room. Actualment ja no hi ha una sala amb el nom del pintor i els murals ja no es troben a les parets de l'hotel a Nova York. A principis dels anys 70, l'establiment va ser redecorat i les pintures de l'artista català van ser desmuntades. Quan uns antiquaris barcelonins, els germans Climent, en van tenir notícia, van comprar les obres. Després d'haver estat en diferents emplaçaments, actualment es poden gaudir a l'edifici El Sucre de Vic. L'orquestra de Xavier Cugat, resident al Waldorf Astoria. Durant 15 anys, Xavier Cugat i la seva orquestra van actuar com a orquestra resident del Waldorf Astoria, a l'estiu a l'Starlight Roof i a l'hivern al Sert Room. Va arribar a ser l'orquestra més cotitzada de la història del luxós hotel novaiorquès, amb un sou de 7.000 dòlars setmanals, a part d'un percentatge sobre les consumicions. Xavier Cugat i la seva neboda Margot van rebre l'oferiment d'actuar als salons del Waldorf Astoria de Nova York, des d'on va popularitzar la rumba a Nova York i als Estats Units. Aleshores ja se'l coneixia per Cugi o The Rumba King, però segons l'artista va ser allí, en aquella vertadera catedral de música i dansa, on el meu nom va adquirir projecció mundial. Al cap d'un any debutava a l'espai radiofònic també Xavier Cugat, sopar al Waldorf Astoria, fet que li va suposar el primer contracte amb RCA per a l'enregistrament de discos. Les actuacions al Waldorf Astoria les compaginava amb gires a la costa oest i aparicions en films. El 1945 va fer la pel·lícula Cap de setmana al Waldorf amb Ginger Rogers, interpretant-se ell mateix com a director de la seva orquestra als salons del prestigiós hotel. Carles Sentís, periodista que el 1946 havia arribat a Nova York, recordaria en un article a l'Avui, el 1988, que Xavier aleshores estava llançat als camins de la música sud-americana i no volia tenir res a veure amb el Casal Català de Nova York ni distreure't amb altres identitats el seu cubanisme comercial. No obstant això, la seva catalanitat la va expressar en subtils referències a la música del seu país i a les seves actuacions, en què es poden sentir alguns compassos de la tradicional melodia de la Mare de Déu quan era xiqueta, El noi de la mare, o tocant a la televisió nord-americana amb la cantant Adelaine la cançó Se'n va anar, que havia triomfat en el Festival de la Cançó del Mediterrani el 1963. Abans de Cugat, però, va tenir un predecessor. Abans de Cugat havia tocat el recentment inaugurat nou emplaçament del Waldorf Astoria i concretament el Sert Room, un altre català, Enric Madriguera i Rodon, també violinista, va ser el fundador d'una de les primeres big bands, Enric Madriguera i l'orquestra, que van donar a conèixer als Estats Units els ritmes llatins i la música cubana. Madriguera va dirigir la secció llatinoamericana a la discogràfica Columbia, juntament amb la seva orquestra, gravant nombrosos discos, i va ser declarat ambaixador musical de les Amèriques per l'aportació feta a la divulgació de la música popular llatina. Aconsellat per Xavier Cugat, retornar a Barcelona a principis dels anys 60, però finalment tornar a Amèrica, on morí el 1973. També us volem parlar, evidentment, de l'anècdota de Carmen Amaya, que diuen que cuinava sardines a l'habitació de l'hotel, però això no sabem si és veritat o no. La petjada catalana ens explica que Amaya va revolucionar el flamenc i entre els seus més il·lustres admiradors tenia a Greta Garbo, Charles Chaplin o Orson Welles, que la va considerar la millor ballarina del món. Va actuar a la Casa Blanca per Theodore Roosevelt i va rebre el reconeixement del president Truman.
En aquells anys, Amaya tenia grans ingressos per les seves actuacions i es permetia luxes per a ella i els membres de la seva companyia. També va ser l'època en què va poder protagonitzar una anècdota que va tenir lloc a una de les suites del Waldorf Astoria, on s'allotjava la companyia. Sembla ser que en va ser expulsada per coure sardines a l'habitació i que a partir d'aleshores la companyia va buscar apartaments on allotjar-se. Si bé la veracitat de l'anècdota s'ha posat en qüestió, aquesta ha arribat a inspirar en altres artistes, com ara Eduardo Arroyo, qui en va realitzar el quadre Carmen Amaya fregeix sardines al Waldorf Astoria, que es pot veure al Museu Reina Sofia de Madrid. Carmen Amaya va tornar a Nord-Amèrica al 1955, on va tornar a actuar al Carnegie Hall. Va participar en el film Knickerbocker Holiday i va realitzar gires fins al 1962 per als Estats Units. L'any següent moria, a l'edat de 45 anys, a Begur. Si bé aquests són alguns dels talents catalans, Carmen Amaya, Xavier Cugat, Josep Maria Sert, el pintor, que alguns dels talents catalans que havia allotjat al luxós hotel Waldorf Astoria durant la primera meitat del segle XX, al 1951, les seves sales encara van acollir un nou esdeveniment. Era el sopar de cloenda dels Jocs Florals de la Llengua Catalana a l'exili, que es va celebrar el 10 d'octubre d'aquell any. Doncs fins aquí la petjada catalana. Hem llegit, una mica resumit, el talent català allotjat al Waldorf Astoria de Nova York. Un article de Marta Feixedes per a la petjada catalana. I si en voleu saber més, entreu a Petjada Catalana i consulteu el seu mapa amb totes les petjades catalanes arreu del món. Petjada Catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb Petjada Catalana.

Bona tarda, amics. Amb vosaltres avui dins el nostre programa us anem a oferir un programa sobre un poble de l'Alt Camp, un poble que es diu Montferri, amb tots els gustos i desitjos de que aquest programa sigui del vostre grat i amb nosaltres anem a passar una estoneta que vagi a la mar de bé.

Des del segle XII, ja us he dit, el municipi s'anomenava Puigtinyós. L'any 1917 canvia el nom, manllevant-lo de l'antic terme i castell de Montferri. Malgrat que l'origen de Puigtinyós, com el de Montferri, sigui medieval, només el de Montferri pertany a la romanitat, tal com ho demostren les restes romanes trobades i el topònim Montferri, que indica que es extreia el mineral de ferro del terme. Apareix el nom per primera vegada, com us he dit, a l'any 1010, quan l'Albert d'Albinyana en feu donació al monestir de Sant Cugat del Vallès. L'any 1072, doncs 60 anys després, es concedeix per bon fill Guillem i la seva dona Sicardis carta de població a favor d'en Guillem Isarn, al qual consta el castell de Montferri i les cases que li pertanyien. Referent al terme de Puigtinyós, la primera data és de l'any 1214, quan Guilleume de Castellvell en fa donació a Alí de Salfores perquè construeixi molins a la corca del Gaià. Guilleume de Castellvell fou senyora del terme fins al 1228, que passà al seu fill Guillem de Montcada, el qual moria en la campanya de Mallorca. I va ser plorat per el rei perquè veritablement es veu que era un cavaller i un guerrer com fora de parella, L'any 1229, deixant Puigtinyós en testament al monestir de Santes Creus, que hagué de fer front durant anys a nombrosos litigis i pagaments a resultes dels testaments poc concrets, també sobre jurisdicció civil i criminal, problemes d'aigües comunals i, sobretot, s'hagué d'enfrontar el descontentament de la pròpia comunitat de Puigtinyós completament supeditada en el monestir. Se sap molt poc sobre la participació directa de Puigtinyós en les guerres dels segles posteriors. El que se sap de cert és que, a conseqüència de la Guerra del Francès, la població quedà molt delmada. Durant la Guerra dels Set Anys es pronunciar contrari al bàndol carlista, però el seu terme de geografia trencada fou refugi amagatall predilecte dels carlins. Durant la desamortització de Mendizábal, l'any 1835-36, se subestaren per part de l'Estat les finques pertanyentes al monestir i es formà dins el terme la gran hisenda del castell de Montferri, amb el nom del castell de Rocamora. La resta de propietats va ser adquirida per petits i mitjans propietaris. Doncs voilà, com ja us he dit, doncs una quantitat de petits problemes, grans problemes. Però, en fi, a casa nostra els petits problemes sempre són grans, en general. Però, de totes menes, és bonic, doncs, de saber les coses. I nosaltres, doncs, aquí a Ràdio Occitània intentem fer donar a conèixer en els catalans i en els occitans que comprenen el català, perquè quasi és el mateix, i molta gent que comprenen bastant l'occità i el català s'assembla, doncs la nostra tasca d'aquí és donar a conèixer els nostres pobles, les nostres contrades i la nostra mena d'ésser i la nostra música.

Continua la parada, Montferri. Anem a parlar una miqueta de l'església parroquial de Sant Bartomeu. L'església parroquial de Sant Bartomeu, probablement construïda darreries del segle XIV, conserva, però, a la façana sud, un arc de ferradura tapat que data del segle XII. El campanar és de planta quadrada. Hi ha també el castell de Rocamora, documentat ja de l'any 1072, actualment de propietat particular i fidelment restaurat. La torre del Moro, la torre de Guaita, de l'època cristiana, actualment en estat ruïnós. Molins de l'edat mitja, documentat ja de l'any 1072, també anomenats molins de Salfores. Actualment, cada molí té denominació diferent. I bé, abans de continuar a parlar d'altres coses sobre Montferri, què us sembla si anem a fer un petit tomb al santuari de la Mare de Déu de Montserrat? La història comença en els anys 20. El jesuïta Daniel Maria Vives, fill de Montferri, que vivia a la cova de Sant Ignasi de Manresa, va escriure que un dia, mentre resava el cambril del santuari de la Moreneta, a Montserrat, li va vindre el pensament que sobre aquest turó de Montferri hi calia un santuari dedicat a la Moreneta per acostar la Mare de Déu de Montserrat als pobles de Tarragona. Quan se li va concedir el terreny, va cridar l'arquitecte tarragoní Josep Maria Jujol, deixeble i col·laborador d'en Gaudí, i li va encarregar el projecte d'aquest santuari. La cerimònia de la primera pedra d'aquest santuari va tindre lloc el novembre del 1925. Els pagesos de Montferri han fabricat des de l'inici totes les peces per a la construcció d'aquesta arquitectura amb grava del riu Gaià, barrejada amb ciment. La primera peça és un bloc de 30 per 15 i per 5. Doncs la segona peça, un totxo de 30 per 15 i 5. I la tercera pedra, una rajola de 20 per 10. Barreja d'arena, escòria de carbó, cremat en les màquines de tren i ciment. Aquesta peça petita i lleugera s'ha utilitzat per a fer les voltes. La quarta peça, una gelosia dissenyada pel mateix Jujol, consisteix en un cor dintre d'un triangle. Sis cors que en forma de rodona formen la rosassa per al tancat dels finestrals de forma parabòlica que formen el perímetre. Es produeix així un joc de llums i colors molt interessant per a l'ambient d'aquest volum arquitectònic. L'última peça és un bloc corbat de 50 per 15 i 10. Per aconseguir les formes arrodonides de l'agulla central dedicada al Crist, que culmina amb una creu cimera de ferro que pesa gairebé 500 quilos, és giratòria com un penell i se situa sempre en direcció del vent, a 33 metres de la base d'aquest santuari, com els 33 anys que era l'edat del Crist en la creu. La planta té forma de vaixell orientada cap a Montserrat. Tota l'estructura està formada per arcs parabòlics, anomenats catenaris pels modernistes, sense que intervingui cap paret. Hi ha dos eixos de simetria, un que va a una porta lateral a l'altra, l'altre que va del mig de la porta principal d'entrada fins al centre de la proa del vaixell. Bon, sé que això és bo. C'est difficile d'expliquer ici à la radio parce qu'il faut se trouver sur place pour voir vraiment, disons, l'œuvre d'ingénierie qui a été faite pour réaliser cette œuvre. C'est une cathédrale, bon, une cathédrale, bien sûr. C'est tellement rare, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement grand en comparaison qu'on peut lui donner le nom de cathédrale. Mais ce qui est bien, c'est voir sur place la façon qui a été disposée les pierres, la façon qui a été construite, et que par exemple, au sommet, il y a une espèce de rosace qui tourne sans arrêt en fonction de la direction du vent. Et c'est quand même assez étonnant de voir toutes ces pierres qui convergent vers un centre et que au centre est giratoire quand même, bien détaché de tout le reste. Mais ça, bon, à la radio, malheureusement, on ne peut pas, non plus de me donner une idée, ni faire 5 centimes en détail, de ce qu'est l'ésser en un lloc et voir en détail i sobre la pedra i la realitat de boquets. Què us sembla? Escoltem una altra musiqueta més. No sé si us agradarà, però avui intentem posar musiquetes que ens han arribat noves, que són ballets, algunes cançons ja una miqueta més conegudes, però algunes d'elles són ballets catalans, i bé, parlant d'aquestes terres, trobo que s'escala la mar de bé.

de Valls, amb dos elements essencials, quatre pilars formats en sis blocs en forma d'estrella, cada una sobre els quals trobem vuit segments d'arc parabòlic o catenari, tensats que carreguen el pes de l'agulla central dedicada al Crist, i quatre segments d'arc catenaris naturals que n'asseguren l'equilibri. El cambril està pensat com la moreneta, amb escala a la dreta i a l'esquerra per pujar i baixar a saludar la moreneta. La planta del cambril és un polígon octagonal. El trèspol del camarí està sostingut per un encreuament d'arcs que formen una estrella ovalada de vuit puntes. L'encreuament d'aquests arcs ofereix una forma d'inspiració mozàrab que es pot contemplar a les fotografies de molts llibres que parlen de l'arquitectura d'en Jujol. El pis de la moreneta té també com a planta un polígon octogonal, sobre el qual hi trobem vuit segments d'arcs parabòlics, que formen una estrella regular de vuit puntes, que és la base de llanterna arquitectònica, construïda amb un joc de blocs i totxos que culminen formant una creu. Là, je vous ai dit, bon, on pourrait parler pendant des heures de cette construction, de ces monuments, de cette église, mais c'est vrai, rien ne vaut d'être sur place et pouvoir regarder sur place, disons, tout ce que je suis en train, tout ce que j'essaie de vous dire par la radio, des vives voix. Mais là, je vous dis, les photos que j'ai devant moi, c'est extraordinaire, mais quand j'ai dit ça, ou je cherche à expliquer ça, ce n'est pas tout à fait la même chose. En ce qui concerne, donc, les trois portes sous le cambril sont de fer forjat. Les portes, ils sont en fer travaillé. Ils sont de la même façon aussi, ce sont des passements pour monter. Il y a une copie identique d'une de passements d'acier forgé du même Jujol. El medalló de trencadissa de ceràmica que trobem a la part interior més alta de l'agulla és un autor dels nostres dies. Presenta l'anyell dret i degollat de l'Apocalipsi sobre la creu del fons. Sobre les voltes exteriors hi trobem imitació de les formes de les roques i de les muntanyes de Montserrat. Sobre els gabalets exteriors, tant el del perímetre superior com de l'inferior, hi trobem diverses creus de ferro forjat que alternen amb formes vegetals també de força. El jesuïta Daniel va marxar a l'estranger i la junta d'obres es va quedar sense el captaire que finançava el ciment i els paletes que treballaven en aquesta obra. La junta d'obres continua amb dificultat fins que arribava la persecució religiosa que motivava l'abandonament total de l'obra. La misèria de la postguerra impedia la continuació de l'obra i en l'any 1985 se'n realitzava neteja de consolidació. L'any 1990 s'inicià l'acabament de l'obra i s'inaugurà tot sortosament el dia 30 de maig de l'any 1999. Un altre dia us diré, per exemple, que es pot contactar amb el monestir, doncs, per poder parlar i per poder demanar coses, informacions o el que sigui. Escoltem una altra música i tornem.

Doncs hem escoltat aquest famós ball de panderetes o ball de panderos, depèn del lloc que es pugui provar, i anem a continuar a parlar de l'Alcamp. On va continuar encara a parlar de l'Alcamp, l'U, Chant, com podria dir la traducció real o literària en francès, m'ha fet, no? Prefere dir l'Alcamp, même quand on parle en français, parce que sinon ça nous ferait quelque chose d'étrange, ça nous ferait quelque chose comme si on ne serait pas chez nous. Doncs l'Alcamp és situé al nord-est de comarques de la província de Tarragona i esdevé l'espai més interior del Camp de Tarragona. Limita al nord amb la Conca de Barberà, al oest amb les comarques de l'Anoia i del Penedès, al sud amb el Tarragonès i el Baix Camp, i a l'oest amb el Baix Camp. Al nord de la part occidental hi trobem una sèrie de serres que formen part de la serralada prelitoral catalana, les alçàries a les quals en poques ocasions superen els 400 metres. Vos rendez compte que les hauteurs, disons, de première chaîne de montagne qu'on trouve, superent difficilement les 400 metres d'hauteur. Hein? Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose, disons, de terrible. Hein? Aquestes formacions muntanyenques protegeixen la comarca de les influències climàtiques a la depressió central catalana i la situen dins l'àrea d'influència del clima mediterrani. En el coll de l'illa, a la carretera que uneix Valls amb Montblanc i de Cabra del Camp a l'autopista A2, amb menys de 600 metres d'altitud, són els punts que travessen les principals vies de comunicació viària entre l'Alt Camp i la Conca de Barberà. L'espectacular estret de la Riba, per on passa el riu Francolí, és també el camí que segueix el ferrocarril de Lleida. Aquesta comarca ocupa un espai que es caracteritza per la poca altitud, per la inclinació lleugera del terreny cap al sud i per la seva obertura a la influència marítima. El Francolí i el Gaià, de cabal més aviat escàs, són els seus rius principals i travessen la comarca de nord a sud en un curs pràcticament paral·lel. La vegetació primitiva dels inars ha estat substituïda progressivament per camps de cultiu, pinedes o, en molts casos, per una vegetació de matolls de caràcter mediterrani. La gran quantitat d'incendis forestals també ha contribuït a l'empobriment del patrimoni vegetal de la comarca. L'Alt Camp ha experimentat un lleuger creixement en els darrers anys. Compten 3.400 habitants, dels quals un 60 resideix a Valls, la capital. L'agricultura, malgrat la poca riquesa del subsol, constitueix un factor destacat en l'economia de la comarca. Per una banda, l'avellana, sobretot en zones de regadiu, i per l'altra, la vinya, els cereals i l'ametller. I el garrofer també, que no s'ha d'oblidar. En les zones de secà són els conreus més habituals a l'Alt Camp. Les granges avícoles porcines i de les que es dediquen a la cunicultura són un complement important d'economia. El polígon industrial de Valls ha col·laborat notablement a impulsar el desenvolupament de la indústria, especialment en el sector metal·lúrgic d'alta tecnologia. D'altra banda, també és destacable el sector paperer de la Riba, que conserva un molí de l'època medieval. Valls, la capital comarcal, és un destacat centre comercial que encara manté el tradicional mercat setmanal dels dimecres. També és un dels centres castellers més importants i típics del país. Ça, c'est vrai, c'est une région, disons, d'aquella on fait els castells són ses tours humaines conformes, avec, par exemple, 5-6 étages. Et croyez-moi que quand on est en haut, ça doit être très difficile, mais quand on fait partie de la masse énorme des gens au niveau du sol, qui en se serrant les uns contre les autres, en appuyant les bras les uns contre les autres pour donner une base d'assise à la tour, croyez-moi que ça dépend de quel côté vous mettez la main dans le dos, parce que là, vous êtes malade pendant 15 jours. Hein?

agraïm aquesta ullada que ens ha fet des de la terra de la Franja aquest cantant, el nostre amic Anton Abad, cantant que diu és la meva terra, i té molta raó, perquè escolta, escolteu, per molts anys pugui dir-ho d'aquesta manera parlant com a nosaltres. Tornant una altra vegada sobre una manera breument sobre el poble que teníem que parlar avui, Montferri, doncs us recordo que limita amb els termes de Vila-rodona al nord, Rodonyà al nord-est, Mas Llorenç a l'est i Bonastre a sud-est, Salomó al sud, Brafim i Vilavella a l'oest. Es troba al sector sud-oriental de la comarca, al límit amb el Tarragonès. Estès en la seva més gran part a la dreta del Gaià, riu que travessa el terme de nord a sud i accidentat pels contraforts sud-occidentals del Montmell, Tosa Grossa del Montferri, 386, que forma la serra de Montferri. Pel sector nord-oest passa la carretera comarcal C-51, de Valls al Vendrell, de la qual surt la carretera local T-204 vers Montferri i Salomó. Us he dit que té com agregats Vila Ardida, el barri és dividit entre els termes de Montferri i Vila-rodona. El lloc és esmentat ja en el 1009, Vila Ardida, que feu dels bisbes de Barcelona. La capella de Santa Maria de Vila Ardida fou edificada al segle XVIII, i Montferri, l'antic poble de Montferri, que és esmentat per primera vegada ja en el 1010, Monte Ferriorum, i correspon a una antiga agrupació al sector sud del terme, el que havia estat formada per cases o masos ben esparsos. El 1752 els hospitalers de Selma hi tenien el Mas de Nat. Els masos, el terme tenia 11 masos d'alguns d'origen medieval, el més important dels quals era el de la Figuerola, i el santuari de Sant Marc, santuari renaixentista situat en un petit turó entre el poble i la Torre Grossa, ja en el 1623 es trobava mig caigut i actualment es conserven unes poques restes. Bé, doncs, amics, el nostre programa més o menys ha arribat a la seva fi. Us desitjo que, com diuen aquí en Terres Occitanes, passeu molt bona fi de tarda, i com ells tenen costum de dir, a deixats pla tu le munde, merci pla per haver demorat amb nosaltres, bono serado, a deixats i el cop que ve. Doncs això us ho podeu imaginar, que no és tan lluny del català, i us podeu fer una idea del que ens diuen aquesta gent quan ens diuen adeu-siau. Bé, doncs, amics, bona tarda i fins al programa que ve.

Dins aquest magazine e de cela Europa mero contado, anam parla avui per lo primer cop de la revolució religiosa. La revolució religiosa desenclavada per Martin Luther King en 1517 annonce la fi de l'unitat de l'Europa catòlica, que la remunta al segle d'abans per n'entrapa les origines. Al segle XV, els europeus són en prolio a un oprigundo pau religioso ligado a las famines, a las guerres e a las epidemies. L'obsessió de la mort e del pecat encadena un gany de fervor religioso subent mesclado de superstitions. La devoció popular i mai que jamai virat cap a Jesucrist, la Vierge Maria e lo culte dels sants demora fort estacat a la veneració de les relíquies. Los mai riques recurren a les indulgències, un remeso de pena temporal sancionant lo pecat de la glèisa que la glèisa acorda a los que poden fare de largos duns. Per paligar a tal a d'unos carenços del clergé, los fidels utilizan de livres de devoció que multiplico l'imprimario. Del cop, la pietat prende formes mai individual subent emprolio també al misticisme com un testimonio lo succès de l'imitació de Jesus Christ de Thomas a Kempis. Facio al malaise e la glaise saura pas reagir eficacement, al contrari, la commoció provocada per lo gran cisme d'Occident de 1370 78 a 1417 favorizo la propagació de nouvelles formes d'eresia com las de l'inglès John Wycliffe e del tchèque Jan Hus. Ad aquesta crisi de confidenza populari s'appunto l'irritació de beire un cour papal luxuoso e subente scandaloso. Amics e parents des papes sun convidats senza altro merite a occupar las mainautos cargos ecclesiasticos que lur sun de cops meteits venduto. Dillus diocesis e las parioc e las parocchios, lo clergé neglige la predicació e pren pas capsuin de las amos. A l'indignitat de nombrosos cristians, appunto, lo conformisme arcaic de l'ensenyament religiós.

0: trobar en un país cert que es faci en les cartes.
1: El camí imperial es pel mercat.
2: Que per frontiero i a pas que la música diu l'engo viejo.
3: Que se vol pas calar.
4: Que se vol pas calar.
5: Que se vol pas calar.
6: Que se vol pas calar.
7: Que se vol pas calar.
8: Llegis, penso, escriu.
9: Journalet, Gazette Occitana d'Informació. Journalet.com.
10: As aventuras de orfanes maliciosos. Todo está abusido, es afinta l'urgueno grande sur la rosazo. Qui de sorte, y manco un tudel. Nina, la pichun orfanelo, l'ubei pla, manco un tudel en aquel urgueno. Surtis de la glaiso de Joanes de Ensul sur la capelle, on se trouvavo et couris a travers Amsterdam. Dintro di un hostal tour rambaliat, es uno son fraire. Tom, Tom! Y a un tudel qui a desaparegu. A pas imoté, Nina. Un te manco un tudel. A la seteno, rusasso de la gleiso. A la vez, Tom e Nina partigueron a la gleiso e vegeren lo trau que ya huyó. Ah, y manco plan un tudel. Ma così se pot? Sabi pas, quand son arrivado, ya huyó un ben pas normal. Semblavo un omeno de magio negro. Ah, vesi, coneixi un expert en magia o negro, és un facilier que se suno cabra d'io. I a platens que ha desparegut, me creixi que aquí és tornat. Fa un temps que l'event de magia o és partit? Fa un euro i mig o aquí com proche. E tutti els dos partigueron encara un cop a través la vila. Arriberon al parc de natura, de Gaetan d'Obert, laborio de l'Aifedos. E s'arresteron davant un arbre gigantàs. Aquò, sureto, és l'olivier mai gran del munde. De què? De un mesuni nina, pai sureto. E de dos, sabio pas que en Amsterdam hi hauria d'oliviers. Fa trop fred. És aquò, i pot pas hi haver d'oliviers així. A la vez es forçadament un cop del facilier, no? Quand eri pichu, passavi forso tena ici, en aquel endret, que m'estunao forso. E em metteis ten, me... Nina l'ocupet. Truquet et tuquet a l'arbre, per vese ser o pas croi. Toc, toc, toc, toc. L'arbre es bude. Ma es como come tutti les arbres, Nina. No? Bertarrièrement es bude. Nina era de l'altre costat de l'arbre i havia trobat un oporto. L'havia oberto. Tom la rejunyè cot sec. Ah, oh, es bude. Què fasen al punonessem? Imagine que deu et sonta de dins. Nina sentiò un gofo d'aire que podia pas mai passar a través sa gorgio. Tom sautè que imprimiè, seguit de Nina. Et puis, al cap de deux jours, Nina du biguet tunnel. Ah, enfin, te réveillos, ma paraulo has drumi deux jours entiers. Podais pas résister al choc, ou qué? Un sem, diguet Nina amb un pau de dificultat. Sem a Island. Es en de foro de ce que te podes imaginar. Sem dins un país, l'enc del Países Bases. Sem al dejú de tutos les países, sem dins la rusco terrestro, la crusto de la terra. Nina escutavo menimusoment, e a la fi de l'explicació, auio la buco d'Uberto per dios rasus. Uno, per de què eren dins la rusco terrestro, que se podio tabe sonar la crusto. E dos, per de què son fraire, elo, semblavo de personos de manga. Nina ero espaurigado. Tom, de que n'en fa, se demoram com o co? És bu, anant pas demorar aquí fin l'ampebre. Anant son que cerca lo tudel e a prep d'entraren a l'hostal. E tu tornarà com a per abans. Fagion mai d'un mes que cercavon e que havion pas trobat lo facilier. Ma s'havion encontrat de dinosaures e d'altres bestios que se podion pas imaginar. Nina e Tom havien caminat dins una jungla e abbiamo trovato de bestios volantos e legendarios come un pegaso. S'arresteron per mangiare e bere. Tom va una al riu che ha percebut fa pas gaire. Atutaron. Oh, atutaron. E un moment apei se penset. Nina beva pas crede quand il li direi a co, mas me cali dire fin che Nina tornesse. Tom ero a susca e cifra così a naudu dire a sa sore. Va qui, e daigo per tutta una settimana. E Nina te va udire chi con. Ter parlat del facilier alla magia negro? E oh, perché? Lo facilier le cuneisi. Ero un amic de nostri parents. Quand eri picciu, jugavi forso a me sa figlio che se suonavo Talia e sa soro che se suonavo Sina. Eron tutti un aquí per tutta la famiglia. Ma Sina desaparegut aprep che papà e mamma se fuguessen installat din le monde real. D'accordi! Così se suono le facilier e chi nace abbiò sa figlio e sa sore perché ha desaparegut? Dusomen, vau respondre a uno de tas questius. Le facilier se sunau cravadio. E continuaron de parlar de la familia del facilier pendent tutto la serado. Cantaneren al drumi, ero platens anau fajun. E Tom, tu bec dins un somi. Tom, reveglio-te, es uno del foc del camp. Tom s'estremetició e vesio Talia que ero al de rebellia. Surtició del sunlleit, de fuello, e venió de foro per assistir al foc del camp, e per fa brasgà de cachomals garnits de frutxo. Sina servició un té de mento e de cocos. Tom se desrebeliec en subresaut. Nina era ja levado, e fagió un foc per poder manjar de frutxo caudo. Après haver pres le dejunà, partigueren din la forest negro e fredo. Tom e Nina avion già camminat mai d'un uro e alla fi del camí se tornèron trobà alla meite i soplaso como canteron d'intras din la forest. Tornèron surti e tornèron d'intra de dins, ma d'un uro aprep se tornèron trobà tutt un alla meite i soplaso cap ar avans. Nina, dempei tutaro viran en rendun din la forest. Oh, ei remercat, son sicuro che es uno craco del facilier negre. Nu, si che nu, me reconnessario. Les urfanels surtigueron de la forest e trouveron un altro d'intrado. Mas d'un cop, un o meno de fenestro se durbiguec. E le facilier se daisset bese. Ha, ha, ha, me trouvaras pas jamai, Tom. Son pas mai de ta familio. Aprep que j'ai retuado Sina, a pas quitat de la cerca a Metalia, que lo tabea desaparegut. Ed empei l'annado passato. Perché tu eri Sina? Taio pai fai res? E perché Talia despareguet? Pauso te, giunome. Sina, dei tuado per se caio besun de sun cor e de sus pudes de faciliero de la familia. Pei Talia ha desaparegut. Per de che? Sabi pas. Perché haio besun de spudes de Sina? Repenio Nina apret uno secondo de silenzi. Ma io ho bisogno di tutto. Io ti domandi perché. Vesezza ici, per lo sapere, mi vi consiglio d'avanzare un passo, che c'è un trauco. Ah! Tom, tu vai là? Oh, sono un passo troppo in forma, credi, per tombare dentro quel trauco. Ma sì che no, tu vai là. A me un oriano, Nina capite che fa monta Tom alla surfaccia. Aprep un centenar d'embuscados del facilier que Tom e Nina capiteron de vince, arriveron tutis dus din la fortalesa del facilier. Me eron deja trop tard. Lo facilier s'ero cambiat en cobra. D'accordi. Duncos ave fait un opusiu qu'has utilizat lo cor de Sina e d'autres quicon per te cambiar en cobra, es aco? Oh, cosi has devinat? Està lo men pla d'esser dins los cors d'un cobra? Bon, vori pas interrompre, me nos podríeu tornar lo tudel? Lo tudel? Quin tudel? Et pas de tudel. De qui? As pas les tudel? Si on une cobra et as pas les tudel? Nous? Mais sabe qui pour laver? Diguer les faciliers. Après, avec lui, un oriano, per se buttare l'entour de l'attaglio. Nina tome le facilie, anghero cap a l'orizzun, per trovare aquello persuno cabiolo tudel. La picciuno famiglio arribet dintre no junglo, un se trubavo buon numero de cobras, e d'anacondas, e de serp de pertut. Un pau a prep, se trubrero completamente enrubat de cobras. Adiu, così vas. Has trubat a figlio? Comencet Nina. Nu, de chi no figlios parlo? Responde la cobra, pus bello, renganudo. Parli de la figlio che ha preso lo tudel. Ha preso lo tudel? Oh, e la nuscal truba. Ha preso un silenzio per comprendere ciò che se passavo. Lo facilie cobra, turne prene la parola. E digetta lo fanels. Las cobras, tabè, cercon lo tudel. E pudem demandar de lo cercame nos autres. Podes demandar, mais es pas segur que diguen de o. Nos podet ajudar per la cerca? Diguet lo facilier a la cobra plus bello. Mais la cercan ja nous autres tabé. E per qué son aquí ellis? Nina et Tom agacharon las cobras, pei agacharon un facilier. Sem aquí per ajudar lo fac la cobra per trobar la filio. Sabi que es pas libertat? Nu, te voli pas adujar. Si os amet dumans, diguet la cobra bello al facilier. Pei, d'un cop se vireron. Nina tome lo facilier e se n'anguere trobar tutti surs aquel trudel. Un uro s'ero passado. Al moment que anàvem passar un sauze, s'aviseron que las cobras eron a sus acursar. Corrigueron cat cal sauze, s'amagaven dins les brancos sense veure darrere ells. És bon, són partits. Agacho darrere, hi ha un hostal pra estranja. E anguero dins l'hostal. Agachats, car és arribat, diguet Talia. Perquè si os dins un hostal com ho co, demandet Tom. Perquè si os aquí tu, rebequet Talia.

0: l'émotion du pays.
1: L'émotion du pays.
2: L'actor de guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
3: Hi ha camins que travessen paisatges rurals o encendint-se'n en grans ciutats. Camins d'aigua, camins d'asfalt i camins d'aire. Pel camí no anem nus, descalços. Portem el nostre vestit, les nostres sabates, una bossa de viatge on són els nostres records, els nostres somnis, les nostres fantasies, l'educació acadèmica rebuda i la sentimental apresa mentre hem après a viure, així com els llibres de poesia que hem llegit, les pel·lícules que hem vist, la música que ens ha seduït al llarg del temps. El nostre no és un caminar en la fosca i a les palpentes. La nostra mirada escruta i interpreta tot allò que anem descobrint o redescobrint. N'hi ha camins familiars que et porten a un espai del teu passat. N'hi ha ciutats i països que d'alguna manera has fet teus o als quals de tant en tant retornes. La poeta d'Oliva, la Safor, Àngel Gregori, escriu sobre els seus camins, les seues ciutats, Oliva, Barcelona, Nova York, ciutats viscudes i ciutats estimades, ciutats redescobertes i d'una manera personal reinterpretades per l'autora en el seu darrer llibre, Jazz, editat per Proa aquest mateix any. Jazz és una col·lecció de 32 poemes d'extensió diversa, de línia clara, d'imatges senzilles i suggerents. En les seues pàgines trobem els referents literaris de l'autora: Italo Calvino, Emily Dickinson, Francisco Brines, E. Cummings, Wallace Stevens, els quals llig i estima. També referents cinematogràfics. Àngels Gregori ens aporta una teoria d'allò més original i interessant sobre els diversos tipus de poetes, tot classificant-los en dos grans grups. Els poetes salmó, que naden contracorrent per a tornar al punt exacte on van néixer, i els poetes tonyina, que es desplacen a grans velocitats sense deixar de produir impuls per l'oceà. Jo em pregunto quin tipus de poeta es considera Àngel Gregori. És una dona que de nit passeja sola amb les metàfores, que com ella mateixa afirma, fracassa en l'essencial. Una dona que prega a Déu per la música, que escriu la lletra per a una cançó d'aquest idioma musical i universal d'arrels afroamericanes, que és el jazz, mentre camina per les grans avingudes de Nova York, buscant l'ancestre migrant que el mateix dia del 1910, en què aparegué el cometa Halley, arribava a la Gran Poma. Jazz és un llibre d'una aparença senzilla, amb un aire narratiu que el travessa de dalt a baix, té una intensitat lírica sostinguda en el llenguatge i en la capacitat que aquest té de vocació i, sobretot, de suggerir idees, imatges i pensaments. Avui, amigues i amics, acomiadem la temporada de Lector de Guàrdia. Bon estiu i bones lectures.
2: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
4: Je suis un pauvre conscrit de l'an 1810.
5: Radio Citagne.

0: seul, tout seul, tout seul. Je fais des sourires aux passants.
1: Radio Occitanie
2: 05 61 80 40 40.
3: Les Moussioul del País.
4: Un article del Cristian Andreo paregut le 12 de novembre de 2022 sur le site de notre partenaire medievaloc.com et titulat La Societat des Barbas de Geno et d'Ariero Batido. Segumentus cercare slai novos funds del dreit germanic, a mai de la capacitat legislativa dels darriers imperaires romans, cambieron, pauc a pauc, la societat des barbares entre les segles 6 et 13. E la societat nascuda a prep aura pas res a veure amb la societat de l'edat antica. Dins d'un des llocs d'ancianos provincios romanos, foguet pa immens malaisit d'aplicar aquello in nobos leis, ne calguet fa in obarejo per contentar la populació romana. Pas barbaro. Un exemple es la lex romana Visigotorum, d'Alaric l'erei Visigot, de l'an 506. Son influencio s'espandiguet a pei per Galio tutto, mas d'abe per Germanio. La consequencia ne seran d'autros leis del mateix tipe mas posterioros, como la lex romana Burgundionum o la lex romana Curientium. Cusiquesio, tutis aquellis cambiomens de funs juridicos arribenon tabe al funcionament desquites judicis licas, ero tujun parie dins una nova societat violento e un tiabio tujun de guerra calio, assegura la pas per tutis lei mejas. E se, per acofa, calio aplicat abe le deit ruma, ebe ero de bisun, taufa. Per assi le role del judge fuguet sunque de presidi le judici e le dirigi. D'un espudion presenta de testimonies ou demandat de judicis de diu seia pas cap de probo seguro. D'autres encaro lei mai. Poderus es presenteron de testimonies collectius e cantia uno sentencio seran les homies del rei les que auran la responsabilitat de l'aplica. Mas se pudio tabe pagar per arresta l'aplicació de la sentència. Hi havia una lunga lista que afirmava que devia ser pagat si hi havia un crim e si l'altre pat acceptava de seguir. Calió alhora pagar a mida gent le Vergate. La quantitat era diferent segons le crim, mas també la condició social de la víctima. Si l'agressió podia pas pagar, de cots era tota la comunitat que devia ballar la gent com a conseqüència d'una responsabilitat que era considerada com a col·lectiva malgrat que el crim fuguesse estat realitzat sonque per un de sus membres. Tot això era de besun per empatxar la naissència de nous crimes de sang per venjança o la creació d'una nova sèrie de crimes dels nous enemics de l'agressor de que la família. Si el crim era gran, la punició també e calió balia un senyal positiu a tota la societat que la justícia reial funcionava e a mai era trasque justo. Per ací e per tot en Hispania, Occitania, Gallo, Italia e sur la costa mediterranea bon aixet forso lento men una nova societat diferent de l'anterior, la societat des barbars tempe li segle 5 endavant que creet pramo del besun d'acabar le caos de novos leis calques basados sur de fons germanicos mas tabi d'autros basados sur deit Roma per assegurar la paz social apre plai d'arrieros invasius e gueros. D'aila naissera un Europa novo caura paires a veire a mele estruturo social anterior o sera leu. La societat de l'edat mejano que tornara pas a cambiar prigundomen almens fins en segles 14 ou 15 ou en caromaitat. La Societat des Barbars de Zeno e d'Ariero Batido, un article del Cristian Andreu paregut le 12 de novembre de 2022 sur le site de notre partenaire medievaloc.com.
5: Et moi, je t'inquiète pas, moi. Tu te demandes pas si j'ai peur.
6: Oh, qu'est-ce que c'est? Ça sent bon. La daube?
5: C'est une daube de désespoir.
6: Ah oui? Ma pauvre mère, la faisait avec du bœuf.
5: Mais le fond de cette daube, c'est du désespoir. Je suis malheureuse, moi. Je fais la cuisine. Et quand j'ai peur, moi,

0: Culture, invités, musique. Radio Occitanie vous accompagne 24 heures sur 24.
1: Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. Pioners i descobridors catalans a les costes del Canadà i Alaska. És un article d'Ignasi Díez Moratilla per a la petjada catalana. Salvador Fidalgo pren possessió d'Alaska. Un cop Pere del Verní va completar la tasca de fortificació a Nootka Sound, l'urgellenc Salvador Fidalgo va salpar del fort de Sant Miquel el 1790 amb un contingent de voluntaris catalans. La seva missió era la d'explorar Alaska, fet que va completar navegant fins a l'illa Kodiak, on s'ubicava el principal i precari assentament comercial rus, tot prenent possessió de les terres on atracava en nom de la corona espanyola. Seguidament, Fidalgo va rebre instruccions per instal·lar una posició militar a l'entrada de l'estret Juan de Fuca. El fort, bastit el 1792 amb l'ajuda dels voluntaris catalans i batejat com a Núñez Gaona, esdevindria el primer assentament europeu a l'actual estat de Washington, Estats Units, malgrat que l'establiment va ser molt breu i no en resten vestigis. L'any 2008 es va erigir un monument commemoratiu a l'indret. El 1794, el navegant George Vancouver va reconèixer els mèrits del català batejant una badia d'Alaska amb el nom de Port Fidalgo, una illa de l'estret Juan de Fuca, explorada per Fidalgo, també porta el seu nom. Poc conegut és el fet que les actuals poblacions de Valdez i Córdoba a Alaska estan habitades en indrets batejats per Fidalgo en homenatge al ministre de Marina i al capità general de l'Armada, respectivament. El 1989, l'accident del petrolier Exxon Valdez en els accessos a la badia que porta aquesta localitat suposaria la pitjor catàstrofe ecològica de la història d'Alaska i catapultaria aquest remot indret batejat per un català a les portades dels mitjans de comunicació de tot el món. Francesc Galí havia predit l'existència de l'estret de Bering. Molts anys abans, concretament el 1584, el català Francesc Galí s'havia apropat a les aigües d'Alaska. Mitjançant l'observació dels corrents marins durant els seus viatges entre Acapulco, Mèxic, les Filipines i la Xina, va concloure que l'Àsia i Amèrica no estaven unides, predint l'existència d'un pas que separa els dos continents i que posteriorment es coneixeria com a Estret de Bering. Les convencions de Nootka i el final de les exploracions espanyoles. Les terres defensades pel fort de Sant Miquel passarien definitivament a mans britàniques després de les convencions de Nootka 1795, que van evitar un enfrontament bèl·lic per aquestes estratègiques costes. La disciplina i lleialtat dels membres de la Companyia de Voluntaris de Catalunya queda ben palesa en els diaris de les expedicions que van recalar en el fort durant el breu període d'ocupació espanyola, com la de Malaspina Bauzà i la de Caamanyo. El científic mallorquí Felip Bauzà, que va dirigir juntament amb l'italià Alessandro Malaspina l'expedició al Pacífic 1789-1794, venia navegant des d'Alaska, on hi havia batejat un accident geogràfic amb el nom de la badia de la seva ciutat natal, l'actual Palma Bay, i un cap en honor al valencià Joan Baptista Muñoz i Ferrandis, historiador i cosmògraf major d'Índies, a qui es deu la posada en marxa de l'Arxiu General d'Índies a Sevilla. El grup va aprofitar l'estada en Utka per fer-hi experiments i observacions. El valencià Tomàs de Súria, dibuixant de l'expedició, va fer-hi magnífics retrats dels indígenes i els voluntaris catalans els va caracteritzar amb la inconfusible barretina. Aquesta empresa, filla de la Il·lustració, era finançada per l'Armada del Regne d'Espanya i assessorada per l'Acadèmia de Ciències de París, la Royal Society de Londres i el Real Observatori de l'Armada, que havia estat creat pel valencià Jordi Joan i Santa Cília. Finalment, amb el nom de Bauzà, es coneix actualment una illa i una cala a l'illa de Vancouver. La darrera gran expedició espanyola per les costes del Pacífic canadenc, comandada pel madrileny Jacinto Caamaño, va batejar el 1792 una illa situada davant de les illes de la Reina Carlota, Aida Guaí, com a illa de companyia en honor als soldats de la Companyia de Voluntaris de Catalunya que l'acompanyaven. Els britànics acabarien modificant la pronunciació del topònim, que amb el temps passaria a anomenar-se Campania Island. Heus aquí, hem llegit Pioners i descobridors a les costes del Canadà i Alaska, un article d'Ignasi Díez Moratilla per a La Petjada Catalana, amb música de l'Eix Gaus Bonastre. Podeu trobar més informació de totes aquestes empremtes i moltes més al mapa de Petjada Catalana i al web petjadacatalana.cat. Petjada Catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb Petjada Catalana.

jornada en Mariola, la Serra de Mariola, és màgica. A cada pas anem descobrint espais sorprendents, les muntanyes, les valls, els baixuts, i es pinten en distints tons de verd. Les ermites i les fonts inviten al descans i el paisatge cobra vida en el cant d'un ocell, la carrera d'una llebre i el tranquil passeig de la perdiu. L'aire s'impregna amb els olorets del romaní, de la sàlvia, de l'espigue, del timó, del te i del te de roca, i en una extensa varietat de plantes aromàtiques i medicinals. La natura mos regala amb el seu treball més perfecte. A nosaltres no es correspon de gaudir i curar este vell i a la vegada fràgil equilibri ecològic. La serra disposa d'un ampli vano de possibilitats pels apassionats a la vida a l'aire lliure. La pujar als pics amb un cabrer, Sant Jaume i el Portín, entre boscos de pins, de roures, inclús alguns seixos, i mos gratifica amb esplèndides vistes panoràmiques. La visita als antics dipòsits per a l'emmagatzenament de la neu, anomenats caves, i a les velles masies mos demostra els caràcters i característiques de l'arquitectura popular. El traçat de l'antic ferrocarril que junia els distints pobles junt amb el sender de gran recorregut i els numerosos camins que creuen la serra mos proposen suggerentes excursions a peu, a bicicleta i a altres. Els naixements de rius Vinalopó i Clariano mos ofren llocs apropiats també per l'esparciment enmig d'una frondosa vegetació. Els assentaments humans a l'abric de la serra s'han succeït des de la prehistòria degut a unes condicions d'habitabilitat immillorables. Abundància d'aigua, de refugis naturals, de caça, de pesca, i en els vessants de les muntanyes una bona terra per al conreu de cereals, olives i arbres fruiters. Numerosos restos paleolítics, neolítics, ibèrics, romans són bona prova d'això, sense oblidar la profunda traça deixada en tota la zona per la civilització àrabe. A finals del segle XIX i a principis del XX, les tradicions artisanes textils es van adaptar a les noves tecnologies per a crear una pujante indústria basada en la confecció de mantes, de llençols, edredons, cobrellits i, sobretot, mantes. En actualitat, la fabricació de teixits i de paper i conserves alimentícies són pilons en els que es funda l'economia de la zona. El ferro forjat, les armes antigues, les teres brodades i els disfresses són alguns dels articles que encara s'elaboren de forma artesanal i que podem adquirir en els comerços especialitzats per dur-nos un record de la regió.

gastronomie traditionnelle utilise les produits, bien sûr, de la terre, très souvent assaisonnés, disons, avec des herbes aromatiques, des marioles, qui apportent, bien sûr, à ces plats un délicieux et très caractéristique fumé. Le gazpacho, la olla, les bachoques farcides et la pelicana, tout ça bien cuisiné avec l'améliorable huile d'olive de la zone, bien sûr, ce sont des plats emblématiques avec ces riz et bien sûr la traditionnelle paella aussi. L'influence arabe se laisse sentir une fois de plus à l'heure, disons, des sucreries. Bien sûr, avec les peladilles, les turrons, les nous sucrades et les pastissos de manges. Et pour aider tout ça à faire la digestion, il y a deux boissons avec dénomination d'origine, l'herbero, élaborate en les herbes de la serra, y el conegut, café licor, present en totes les celebracions. Nos apropem a la serra a través de Bocairent, en un terme predominantment muntanyenc. Les cases de la població amb les seves típiques i característiques formes allargades s'adapten als desnivells del terreno formant un bell conjunt harmònic. El casc antic, declarat conjunt històric artístic nacional, conserva la mateixa estructura de l'època medieval. En els seus carrerons estretets i endreçats destaca el bell campanar barroc de l'església de la Mare Déu de l'Assumpció i el seu excel·lent pinacotec amb obres de Joan de Joanes, Ribalta i Sorolla. Al seu costat, el Museu Arqueològic exposa al públic una valiosa col·lecció amb les principals troballes del terme. Mereixen una visita especial les covetes dels moros, foradades, perforades en el gran mur de pedra d'un barranc, així com l'original plaça de Braus, excavada en una roca a cops de pic en el 1843. Tant en la població com en el reste del municipi abunden les ermites i les fonts, brollen els més vells racons. Cap al sud, la ciutat de Banyeres de Mariola disposa de les seues cases en les estribacions de la serra. La població està dominada per l'imponent figura d'un castell d'origen musulmà, de les quals les sales abriguen els museus arqueològic i fester. El recorregut del casc urbà ens depara agradables sorpreses, com la Torre de la Fontbona del segle XVI, l'església barroca de Santa Maria i les ermites de Santa Maria Magdalena, Sant Jordi i Sant Crist, en la que s'arriba per un onejant calvari del segle XVIII. En el terme, creuat per el riu Vinalopó, trobem fonts i manantials. Els boscos de pins i roures cobreixen la seva part muntanyosa, mentre que en la vall es conreuen les olives i els ametllers, i per què no, la vinya també, cosa tradicional.

després anem a parlar de les festes de moros i cristians. Per exemple, i una d'entre elles és el 23 d'abril, el trasllat de Sant Jordi. A les 19 hores, trasllat de Sant Jordi de la seva ermita a l'església de Santa Maria, seguint els carrers Sant Jordi, Plaça Major, Carrer Major, Felip IV, Sant Jaume, Àngel Torró i Plaça Major, amb acompanyament de les banderes de totes les filades, capitans, bandereres, festers, autoritats i poble. A l'eixida del Sant es dispara 21 salves en el seu honor. El 27 d'abril, dia de Ventrà. A la una de la matinada, gran volteig de campanes per anunciar el començament de les festes al veïnat i disparat una gran masquetà. A les 10:45, concentració a plaça de Platanos de totes les filades amb les seues banderes de música per a celebrar l'ofrena de flors a Sant Jordi. A les 12 hores, després de Vangerús, volteig general de campanes a Trevegà, interpretació de l'himne nacional per a la societat musical panyerense, seguit per una apoteòsica masquetà des del partit de la Malena. A continuació s'interpretarà l'himne de la Comunitat Valenciana, mentre al castell s'hi serà la senyera. Després s'interpretarà l'himne de la festa i un pas doble per cada banda de música, concursant el 10 Premi d'Interpretació d'Entrada de Músiques, Godofredo Garrigues. A les 17 hores, totes les filades i bandes de música es reuniran a la Torre de la Fontbona i Carrer del Llevadoret per a celebrar l'entrada que s'ha de recórrer els carrers Fontbona, Avinguda Gregori Molina, Plaça dels Platanos, Avinguda dels Furs, Carrer de la Creu, Plaça de

mos arriba el dia 28 d'abril, el dia del patró Sant Jordi, a les 7:30, gran diana, concurs de caps i d'esquadres. Participen totes les filars i les respectives bandes de música en concurs d'una única esquadra per filar. A les 11:00, concentració de les filars amb els capitans, bandereres, bandes de música i comissió de festes a l'Ajuntament per dirigir-se a 11:45 amb la Corporació Municipal a l'Església de Santa Maria per tal d'assistir a la solemne missa major. A l'eixida de missa es dispararà una mascleta. A les 17:00, les esquadres infantils de totes les filars i bandes de música efectuaran la desfilada infantil de caps i esquadres, que recorrerà l'Avinguda dels Furs, carrer La Creu, plaça de l'Ajuntament, plaça Major. A les 18:45, concentració de capitans i bandereres i comissió de festes a l'Ajuntament per anar a l'església. I a les 19, començarà la solemne processó de Sant Jordi, que acabarà amb una apoteosis de focs a l'entrada de la Santa, a la plaça. El 29 d'abril, dia dels moros i cristians. A les 7:30, diana per totes les filars i bandes de música i acabada la diana, els festers acudiran a la serreta de Baneu per tal d'esmorzar amb les seues filars. A les 10:45, el barranc fondo simulacre del combat, iniciat pels capitans i ambaixadors cristià i moro, acompanyats dels seus festers i bandes de música, ballada de banderes, guerrilla i pujar, disparant pels carrers, conquistadors, Sant Josep, Misericòrdia, Sant Miquel, el carrer Nou i al castell, fins al castell on se celebrarà l'ambaixada del capità Moro. A les 17:30, gran batalla des del carrer Mariola, seguint pels carrers, plaça dels Platans, avinguda dels Furs, carrer de la Creu, l'ambaixada del capità Cristiano al castell, emplaçat en aquesta plaça. Acabada esta, la fira de moros efectuarà el ball moro. Doncs, després hi haurà ambaixada humorística i hi ha altres, i però aquí no s'ha acabat encara, perquè que saps, disons, c'est les prémices, disons, de combat. On commence déjà de se battre et on monte par dans la rue du château et qui monte vers le château en faisant le simulacre de combat. Donc

contrapart històrica també de Banyeres, doncs és l'època musulmana, la presència humana és molt important entorn a dues viles fortificades, el castell i la vila de Banyeres i el castell de Villa de Serrella. En el segle XIII, el rei Jaume I reconquesta les terres. El primer document històric que tenim data de 1249, quan el rei fa concessió de les villes i castells de Serrella i Banyeres al noble Geoffrit de Loaysa i la seva muller Giacometa. En 1446, els castells i villes de Banyeres i Serrella passen a formar part del terme municipal de Bocairent, però la venden el senyor Jaume d'Artés, que va fer aquests mateixos. Això va suposar la davallada de Serrella. En 1628, després d'un llarg pleit, Banyeres va tornar a recuperar la seva independència municipal. Durant la Guerra de Successió, Banyeres va prendre part per el bando borbònic de Felip V, formant part de la Unió de Castalla, i a l'acabar la guerra el rei Felip V li va atorgar a Banyeres els títols de Villa Noble, Fidel i Reial i Lleial en recompensa del seu ajut.

Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat a la seva fi i vos desitjo que passeu una molt bona fi de tarda i us dic, doncs, fins al programa vinent. Adiós, esplà, tot el món, merci, esplà, per haver demorat amb nosaltres, bonos serados i adixats, i gràcies a l'Ajuntament de Banyeres de Mariola per l'ajut de la documentació que mos ha portat.

0: una producció de Ràdio Occitània.
1: Retrouvez sur notre antenne ce programme catalan.

fer un programa d'una manera general i anem a parlar, doncs, de la comarca del Matarranya. La comarca del Matarranya és una comarca que ja duem fets uns programes sobre alguns pobles i esperem fer-ne encara molts més perquè la gent pareix que els agrada. Doncs anem a continuar.

0: Anem a parlar, doncs, des de comarca, de Matarranya, i així, doncs, esperem que la gent estarà contenta com ho estan, és que sí, ja mos han sentit.
1: Sí, sí. Bé, doncs, per situar geogràficament la comarca del Matarranya, podem dir que limita al nord-est amb el Baix Inca i per un bocí amb la Ribera d'Ebre. A l'est amb la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià, al sud el Baix Maestrat i els Ports, i a l'oest i al nord amb terres castellanoparlants de l'Aragó. És constituïda per 29 municipis, que més endavant en parlarem. Uh-huh. El cap de la comarca és Vall de Roures, o Vall de Robres, amb la pronunciació local. Es distingeixen també dos paisatges diferents, el de la serralada prelitoral i el de la depressió de l'Ebre. La serralada prelitoral ocupa el sector sud-est de la comarca i pel sud enllaça amb els Ports de Morella. I es podria dir que l'espina dorsal d'aquesta muntanya correspon als Ports de Beseit, que separen el Matarranya del Baix Ebre, del Montsià i del Baix Maestrat. Del Baix Maestrat, diríem, del cantó de la Tinença de Benifassà. Uh-huh. I que culminen a 1.396 metres d'alt el Tossal d'en Canader, seguit el Puig de la Fontsanta, la Mola de Fuell i la Punta de l'Umbria. És a dir, altres vegades n'han parlat dels Ports de Beseit, que englobaria tot aquest sector de que serien les tres comunitats autònomes
0: d'aquí on parlem. Disons, on peut aussi joindre un commentaire pour les gens qui comprennent pas bien encore ni le catalan ni l'occitan, mais ça va venir. Dans ce que la comarque de Matarranya, c'est un endroit, disons, où se croisent, disons, les influences des trois régions, l'aragonaise, la catalane et la valencienne. Résultat de tout, on peut dire que tout le long, pendant des siècles de convivance et d'amitié, ont converti, disons, modifié et transformé ces territoires et les gens, disons, dans un très surprenant et singulier, on pourrait dire, lieu de rencontre, d'amitié et, disons, d'hospitalité vis-à-vis des gens qui viennent à l'extérieur. On peut trouver peut-être un remontant quand on va un peu plus déjà vers les intérieurs, la mentalité peut-être change un peu, mais il faut dire que c'est vrai, ces régions qui sont entièrement aragonaise, hein, mais qu'ils ont su garder les catalans comme deuxième langue. Il y a aussi peut-être cette chose qui est très intéressante.
1: Acquitte de. Que? Comme seconde langue ou comme première?
0: Si, d'accord, non, però bé, officialment, doncs,
1: sí, no.
0: Avui en dia, és Aragó, doncs, oficialment, la llengua de l'Aragó. Mm. A l'edat mitja potser es parlava com a Barcelona, com a Calaf o com a València,
1: sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Bé, avui en dia a l'Aragó, doncs, la llengua és el castellà.
1: Sí.
0: I doncs ells com a segona llengua han sabut guardar el català, aquest català, amb unes particularitats ben pròpies d'ells. Per exemple, el nino és el nen,
1: sí,
0: o el xicarró, o el pare, bé, però el pare també es diu igual a València i es diu el mateix de Lleida.
1: Sí,
0: a Tarragona.
1: I a les Terres de l'Ebre.
0: I a les Terres de l'Ebre també. Doncs bé,
1: sí. Dues coses interessants, sí, també d'esmentar a nivell geogràfic, que són els dos rius que creuen la comarca. Un seria el Guadalop, que es troba a l'oest, i després trobem el riu Matarranya, que es troba al centre de la comarca i que, per altra banda, és el nom que dona nom a la comarca.
0: Ça arrive, c'est assez souvent, disons, dans les pays d'influence catalane, de parle catalane et d'influence occitane aussi, très souvent, des fois, bon, bien sûr, on nous a peut-être, en Catalogne, on a eu cette chance qu'on a su garder, ou dans les pays d'influence catalane, on a su garder, disons, l'appellation traditionnelle, hein, de las comarcas, dont évidemment si dans une région il y a une rivière qui traverse et il s'appelle la rivière et porte un nom, donc très souvent de fois la comarca qui va d'une chaîne d'une montagne à une autre montagne en englobant cette plaine, il porte le nom de la rivière.
1: Sí, per exemple, trobem, ja hem esmentat, al nord trobem el Baix Inca,
0: sí,
1: però també tenim la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre,
0: sí.
1: Sí, a Catalunya això, o a les regions de cultura catalana això passa...
0: Sí, hi ha el Ribagorça, que
1: també
0: porta el nom de,
1: sí, sí,
0: de Ribagorça, i sí, vull, sí, dir que n'hi ha molts que porten aquesta configuració. Si és que et sembla, escoltem una mica de música i endavant.
2: I a continuació, senyores i senyors, una cançó de Fili Cotó, de les que mai cantava la tieta. La crònica d'un tipo que es passejava pel món en lo cor a la mà i un bon dia es va trobar en un gat que li va saltar damunt del cor i se li va menjar. A partir d'aquell moment, per sobreviure, va tindre que recurrir a un marcapassos.

0: Seguim parlant de la situació geogràfica del Matarranya, sobre la geografia física, econòmica i històrica també. Doncs podem dir que l'extensió total de la comarca és de 1.646 quilòmetres quadrats i la població de l'any 1996 és de 15.825 habitants. És una comarca que també, doncs, ha sabut mantenir, doncs, els habitants, però també han anat perdent històricament, sigui al costat del Canyí, sigui al costat de Tarragona.
1: Hi ha alguns contextos que han fet, doncs, que hi ha hagut una despoblació bastant gran, en general, en general. Perquè bé, nosaltres, hosti, no anem a parlar d'altres coses, però bé, podem fer una comparació. Jo, la Llitera, que m'hi he passat una joventut, doncs jo m'acordo que el poble, Tamarit, doncs era un poble, no que fos una segona Lleida, era més petiteta, però hi havia gent. Avui, quan te'n vas a Tamarit de Llitera, a pesar de que Lleida està al costat, doncs bé, poder la gent se n'ha anat a Lleida, però veus moltes cases que no hi ha ningú. I siguen unes... Bé, és terra de treballadors del camp. Avui hem posat fruites i coses, s'han arrencat les oliveres, les ametllers, però se'n donen compte també que han potser fet massa i que poder hauria estat millor de guardar les oliveres i els ametllers,
0: sí,
1: sense arrencar-les per posar fruita, perquè fruita, tenint en compte, bé, a vegades va bé i a vegades no va bé, i allí aquesta fruita no els hi porta, no els hi fa guanyar el mateix que quan tenia les ametlles o quan tenien les olives. Són coses que més són aixines.
0: Sí.
1: Digues...
0: No, si vols podem comentar els pobles.
1: Sí, podríem, sí, jo crec que valdria la pena, perquè bé, porten uns noms.
0: Sí.
1: Moltes vegades està escrit en les dues llengües.
0: Sí.
1: En els pobles.
0: Però jo te l'aniré dient tal com ho diuen a la comarca.
1: Sí,
0: no?
1: sí.
0: Tenim Aigua Viva de Bergantes.
1: Sí.
0: Arenys de Lledó, que aprofito per dir que el vi d'Arenys de Lledó és molt bo. El vi negre d'Arenys de Lledó, excel·lent. Tenim Bellmunt de Mesquí. Beseit, o Beseite, però molta gent també diu Beseit.
1: Beseit, sí.
0: Calaseit, la Canyada de Beric, a la Codonyera, Font d'Espatla, Fórnols de Matarranya, Faió, que en algunes distribucions comarcals la situen a la Matarranya i en algunes a la Ribera d'Ebre. Jo no sóc un especialista.
1: Nosaltres en teníem una a Tamarit de Llitera, ja. I perquè hi ha el camí del Faió.
0: Sí.
1: I bé, hi és. Vull dir que no, deu ser un nom que és bastant popular en aquestes regions.
0: Sí, i després tenim Favara, que Favara també... Favara, Maella... que el vi de Maella també és bo.
1: No, si hosti, només veig que fes vi, jo et diré que l'oli també és bo per vi.
0: Favara, Nonasp i Maella també hi ha distribucions que el situen a la Terra Alta, n'hi ha al Matarranya, però bé, vull dir, amb això no ens hi ficarem, simplement per esmentar-ho. La Freixneda, la Ginebrosa, Lledó del Gars, Maella, que ja l'hem dit, Massalió, Montroig de Tastavins, però que en la pronunciació local es diu Montroyo,
1: sí.
0: Penarroya
1: també.
0: La Portellada, Queretes, Ràfels, la Sorollera i la Torre del Comte. Són les poblacions... Bé. Ah, no, espera't, que encara... Que si no,
1: encara,
0: que,
1: sí,
0: que els oients s'enfadaran.
1: Que no se mos enfaden, perquè anirà malament la cosa.
0: Tenim la Torre de Vilella, Torre d'Arques, la Vall del Tormo i Vall Junquera.
1: Bé, doncs, on peut dir que tous ces localités de l'ensemble de la comarca de Matarranya, chacune avec ses particularités, comme nous avons dit, ses monuments, ses attraits naturels, conforment un ensemble qui très suggérant et multitude de nexes d'union, comme le seu caractère acollidor, comme hem dit, el seu parlar, i un fil vertebrador per tots ells, que és el riu Matarranya. En definitiva, una terra que es té que descobrir amb els seus sentits oberts per poder captar tota la seva riquesa en matisos i contrastes. Doncs, voilà, sé que aquesta cosa que fa dir, com jo vos he dit aussi tout à l'heure, que és un lloc és capable de sorprendre el viatger que s'endintre en aquestes terres, a mig camí entre el Mediterrani i l'interior de la península, perquè hi podrà, diríem, arribar a copsar un sentit, una mena de viure, una mena de paisatges, unes coses que són molt particulars. Ja has vist, per exemple, en un altre lloc, la carretera de les presons, que sí, sí, hem pogut veure, doncs és un lloc també, és una comarca que té infinitat de vestigis històrics. Castells, presons, cases consistorials, els ajuntaments, que en diem nosaltres, doncs que tenen més, estan tots ells vestits baix un tipus de, diríem, d'arquitectura particular, amb aquests forxos, aquestes porxades, allò, doncs hi ha una façó, disons, on podria dir que és una particularitat ben propa a aquesta comarca-là. Ce sont des traditions, ce sont des choses, et bon, on va pouvoir sí, discuter, a parler.
0: Després també jo voldria esmentar, afegint el que tu comentes, que a nivell geogràfic és una comarca, que això ja ho hem comentat, molt important, perquè la serralada dels ports de Beseit li dona una personalitat pròpia, molt, amb molta personalitat. Després també és important, per exemple, afegit aquí, per exemple, la gent que li agrada l'excursionisme i fer el turisme de muntanya, es pot visitar, anant a Beseit, es pot anar caminant fins al naixement del riu Matarranya, que és una excursió fantàstica per a la gent que li agrada, perquè se segueix el riu quan és petitet i vas caminant per la vora del riu, i és un lloc molt freqüentat també.
1: Puedo dir aussi que, per exemple, com tu dis toi, marcher dans des ambiances de montagne jusque les champs qui sont cultivés dans les zones pleines. Pouvoir aussi observer la grande variété des oiseaux, des prises qui survolent les cieux du village, et pouvoir observer aussi les œufs des rivières pleines encore par des infinités de petits poissons. On peut aussi pénétrer, disons, dans des forêts qui sont assises et bâties sur le relief plus accidenté, et connaître aussi la complexe dynamique de la végétation de la rivière. Es pot descobrir també angostos barrancs, congosts i extenses esplanades fluvials. Tot això es configurant per les aigües del Matarranya i els seus afluents, com nos heu dit, ser l'axe qui dona la vida a aquesta comarca. Anem a escoltar una miqueta de música i continuem.

0: Bé, doncs ara crec que podem parlar també de la història, de la història d'esta comarca, perquè bé, no només... Ben segur, quan es tenen coses boniques i coses que són molt belles a poder observar i a veure, com diem nosaltres, però també és bonic de conèixer una mica, encara que sigui una mica, la història de Matarranyes. Què mos diu sobre la història de Matarranyes? De Matarranya, perdó.
1: Sí, pel que sabem, el poblament històric es remunta a l'època prehistòrica, i això se sap perquè a la comarca del Matarranya, com també a les comarques veïnes de les Terres de l'Ebre, s'han trobat pintures rupestres, com per exemple les dels secans de Massalió i del barranc de Calapatar, a Caretes, i de jaciments també de sílex de superfície. Però és conegut també, sobretot durant la primera edat del ferro, en poblats que vers el segle V abans de Crist es transformaren en ibèrics, l'exemple més destacat dels quals és el de Sant Antoni de Calaceit. Després, amb la romanització, el primitiu poblament ibèric de la comarca esdevingué una zona d'hàbitat agrícola dispers de la terraconense. La islamització, més tard dels romans, primer teníem els íbers, després teníem els romans, després van arribar
0: els visigots, i després els àrabs.
1: Els àrabs. Nosaltres aquí ja parlem dels àrabs, perquè és una zona també important, ja que la islamització de la comarca va ser un fenomen molt profund. La comarca va pertànyer, per raons geogràfiques, a la taifa de Tortosa, i més tard la definitiva ocupació cristiana va ser obra de la Casa Comtal Catalana després de la Unió Dinàstica Catalano-Aragonesa. Alfons I el Cas prengué Vall de Robres l'any 1169 i la comarca se sotmeté per capitulació. Hi va subsistir també una part de la població musulmana, va ser repoblada per francs i sobretot per catalans de Lleida, però la jurisdicció senyorial va ser adjudicada al bisbat de Saragossa l'any 1175. Vall de Robres, Beseit, Font d'Espatlla i Mesquí, i a l'Orde de Calatrava el 1180, Maella, Calaceit, La Freixneda, Queretes, La Portellada, Penarroya de Tastavins, Montroyo, Nonasp i Favara, sota el fur d'Aragó. I s'utilitzà la moneda jaquesa, és a dir, de jaca.
0: La peça de jaca.
1: La zona va restar dins els límits aragonesos en el testament reial de l'any 1248. De tota manera, històricament va haver-hi vacil·lacions sobre el límit de la frontera. És normal, en totes les terres de frontera sempre hi ha vacil·lacions. I en són prova, per exemple, adjudicacions duplicades de Calaceit, Arenys i Lledó a la casa de Cambrils l'any 1151, de Montroyo a l'arquebisbat de Tarragona l'any 1185, i el fet que Horta de Sant Joan, Paüls, Batea i Algars de primer rebessin el fur d'Aragó i per pressió dels templers i els hospitalers fossin cedits a aquests ordes i poblats segons costum de Lleida.
0: Sí, és una cosa, diguem, que en aquesta període-là, evidentment, c'était en plein, après la fin de la reconquête, evidentment, hi havia des pressions d'un côté comme de l'autre pour essayer de retenir o récupérer des villages comme ça. Non, mais ça, bon, c'était...
1: Sí, eren els senyors i...
0: Coses així.
1: Sí, que lluitaven pel territori.
0: Sí, sí, a ells només els interessava aquestes coses. És a dir, això és de la meva terra, això ho he agafat jo i això és per a mi, eh?
1: Sí, també podem dir que l'organització administrativa eclesiàstica del territori va comportar lluites entre les aspiracions del bisbat de Tortosa i les del de Saragossa, fins a la concòrdia del 1210, per la qual la frontera eclesiàstica de Tortosa, situada des del 1152 al Matarranya, restà fixada al riu Algars. I en compensació es va reconèixer a Tortosa les parròquies de Caretes, Lledó, Arenys de Lledó i Calaceit, riu d'Algars. També podem comentar que el predomini del règim senyorial va fer que les revoltes catalanes dels segles XV i XVII incidissin en la població pagesa camperola de la comarca. Gent de l'Alt Matarranya van repoblar les zones del Baix Ebre afectades per l'expulsió dels moriscos l'any 1609. L'establiment de l'Orde de la Trapa el 1796 a la comarca va suposar moltes rompudes i la introducció de millores tècniques i de nous conreus. Fins l'any 1833, la comarca formà part del partit o corregiment del Canyís, amb la divisió provincial d'aquest any restà inclosa la província de Terol, excepte Aigua Viva de Bergantes, que va ser atribuït al de Castellot. Tots els altres llocs van dependre del partit judicial del Canyís. Per fer vegi, són...
0: Però veus, diríem, l'Aragó, estic a reconèixer, no és una crítica, però diu que deies tu una zona ocupada i islamitzada com una cosa, diríem, natural i molt arrelada, doncs els pobles, molts d'ells, doncs tens el Canyís, el Barracín, tens molts noms que són d'origen, bé, islàmic, i el Quésar, tens noms ja no, perdó, ja anant cap a Osca, a part alta d'Osca, doncs trobes noms com el Quésar, que vol dir el castell.
1: Sí, sí.
0: Però, esclar, i moltes coses es veu, diríem, en les tradicions. Però això és curiós també que després, per exemple, hi ha hagut altres divisions territorials més tardives. I que, per exemple, bisbats, la Llitera, doncs, ha passat a Barbastre o ha passat a Osca. I abans era de Lleida.
1: Aquí hi ha hagut una polèmica molt forta.
0: Sí, per fi. Bé, nosaltres no anem a parlar d'això, però vull dir que a les divisions...
1: Fins fa poques dies eren del bisbat de Lleida.
0: Sí. Bé, però vull dir que... No, però vull dir que hi ha sempre aquestes menes, diguem, de canvis d'un lloc a l'altre, no? La gent no se'ls hi demana mai el que pensen. Ni a l'edat mitja, ni avui en dia, i es fan aquestes divisions d'aquesta manera, que allà, i bé, jo com que m'he criat allí, doncs ja sé el que és. I ho serà el que hi ha hagut, i ho serà el que hi ha encara.
1: Sí, encara no s'ha acabat, eh?
0: No s'ha acabat, perquè bé, la gent, és el que diu, n'hi havia un que diu sempre rient, com en el que m'ha costat dir el Pare Nostre. Entamarità. I ara el tinc que dir en castellà i no em surt.
1: No
0: és una crítica, però fi, és així. Bé, escoltem una miqueta de música més i després som-hi.

0: parlant de la història, cal destacar que al segle XIX a la comarca s'hi va desenvolupar una important indústria casolana del teixit de la llana, del lli i del cànem, i van ser notables la producció de seda i d'espardenyes i l'explotació de pedreres. I sobretot cal destacar la mina de carbó de Bellmunt des de l'any 1841. La comarca del Matarranya, de base fonamentalment agrària, se significà al segle XIX per la seva adhesió al carlisme. Ja hem dit moltes vegades que...
1: És zona que el carlisme tenia la seva...
0: Sí, sí.
1: Diríem, no les seves lletres de noblesa, però la seva influència sí, sí, gran. Sí.
0: En canvi, veus, és aquelles, si vols, contradiccions de la història, perquè diem que el carlisme potser tenia... potser era dual, després això t'ho podràs explicar després, però en canvi, veus, al segle XIX la comarca era d'influència carlina, però en canvi, durant el primer terç del segle XX, doncs la comarca va ser, sobretot, sobretot la pagesia, es van decantar per les idees llibertàries. I durant la guerra, l'anomenada Guerra Civil del 36 al 39, doncs la ideologia política que va predominar la comarca va ser la CNT.
1: I la llit era igual, eh? I les 5, sí, sí. Aquí tot això era igual, eh? La gent, com dius tu, va... Oh, deien la terra per el que la treballa.
0: Sí, i és per això que a la majoria de localitats de la Matarranya, durant aquest període es va implantar el règim de col·lectivitzacions,
1: sí.
0: Fins a l'any 1938 que el territori va ser ocupat per les tropes de Franco.
1: I va, doncs es va acabar totes les idees llibertàries que puguin haver-hi en aquelles èpoques, eh? Jo, per exemple, podria dir també que si l'antiguitat mos ha deixat multitud d'interessants testimonis de la zona, no és més xica la riquesa patrimonial que mos proporciona l'edat mitjana, com has dit tu, al igual que la resta de la península, les poblacions de Matarranya van romandre baix el domini musulmà durant els varis segles. La seva herència es va manifestar en una franca millora dels sistemes del conreu, del regadiu, perquè, esclar, van aportar modificacions. Hi havia hagut una època que era romana, la romanització amb les organitzacions romanes de sèquies, de canals, o el que sigui. A l'època visigòtica, doncs, va ser una mena d'època en què no es van fer grans coses en aquest sentit. Els moros arriben i van desenvolupar el sistema de treball de la terra, de regadiu,
0: sí,
1: per convertir aquelles terres que no es pot fer-les prosperar, treure'n quelcom d'elles, no? I van plantar oliveres a molts llocs, i van plantar coses. Vull dir que va ser una transformació completa de la zona.
0: I bàsicament, en moltes coses, sobretot en el que diríem que és la cultura tradicional, encara vivim del que ens van deixar els musulmans,
1: els moros. Sí, sí, sí.
0: La cultura de l'olivera, sí. Tots els sistemes de regadiu, les taronges, els ametllers, tot això.
1: Sí, nosaltres, jo, ho has hagut veure també cap a Tarragona, doncs, quan hi ha els tifons a les sèquies, sí. Que hi ha la sèquia que arriba a vora, arran del camí, hi ha el tifó i puja l'aigua a la costera, que és la més alta, doncs també els moros i van treballar molt en aquestes coses, sí, per poder, doncs, modificar...
0: En català, per exemple, el terme sèquia és un nom d'origen àrab.
1: Ara, ves-ho, la sèquia. Sí, sí. Una sequiola, un sequiot, sí. Una sèquia és una cosa que... I un dia també parlarem, ja dic que a Ribagorça hi ha un mossèn que li deia mossèn a sèquies. Perquè va dedicar tota la seva vida a fora del seu treball de mossèn a fer restaurar, organitzar i ampliar el sistema de regadiu per a sèquies. Sí. I per això, en la Ribagorça, se li diu, doncs, mossèn de sèquies. Mm. Mossèn de sèquies, perquè són les coses. Bé, doncs, en aquesta regió, com hem dit, vous trouvez enormité, disons, une quantité, une foison de restes moyenâgeux partout. Partout. De restes de tours de châteaux, restes de forteresses, de vieilles chapelles modifiées, mais surtout aussi ce que nous avons dit plusieurs fois quand on parle, c'est cette espèce de cette architecture très particulière qu'on trouve aussi dans les terres de l'Ebre, ces mairies, c'est aquests ajuntaments que tots estan vestits per un tipus d'arquitectura molt particular d'aquestes zones. Se'ls veu massissos, se'ls veu forts, amb uns porxos. I doncs més o menys trobes el mateix cap a Batea, tots aquests llocs trobes els mateixos tipus, i després et dic potser,
0: també.
1: Balconades, que després potser ja canvien una miqueta quan arribes cap a Lleida. ja no és exactament la mateixa cosa, però fi, són coses típiques així. I doncs, per exemple, ho he fet, bé, només per acabar, doncs, i fupà. Oblié, doncs, que jo us he dit, ha estat culturalment molt junyida sempre al Mediterrani, aquesta zona. Malgrat aquelles muntanyes dels ports, sempre hi ha hagut passos, i el que fa que el Mediterrani per en si no està tan lluny com això. Hi ha una tendència, una orientació de per aquí, doncs, que en aquells anys també s'establís el germe d'una llengua pròpia que actualment es manté com el català de l'Aragó. No, voilà, c'est quelque chose qui fait qu'en étant voisin, dans cette dualité de langage reste. Cette dualité de langage reste, ce qui fait peut-être celui qui parle, comme tu as dit avant, les gens y parlent plutôt, les Catalans.
0: Sí.
1: Malgré que petit a petit, bon, il y a
0: eu peut-être... Jo tampoc soc un especialista en temes d'economia, no? Però la comarca del Matarranya, malgrat que té una certa influència amb el canyís i que molta gent del Matarranya va al canyís, etcètera, etcètera, històricament, quan te dic històricament, de fa del segle XIX i possiblement molt abans, hi ha una tradició econòmica de baixar als mercats de Reus i Tarragona. Jo que sóc de Reus, he llegit moltes vegades que històricament hi havia pagesos de Calaceit, de Vall de Robres, que baixaven, te parlo de 100 anys enrere, sí. No sé si això encara es manté, no ho sé, però és curiós esmentar-ho que jo, hi ha hagut aquesta relació econòmica.
1: Com diu una tamarita, jo m'acorde, doncs, que quan es casava un, el viatge de nòvios era Lleida. Els més rics a Barcelona i poca gent anava a Saragossa, perquè el fet de que no es parlava igual, doncs ja per tendència, com dius tu, d'un costum, durant anys i anys i anys i anys, la gent feia que es casava, viatge de nuvis a Lleida, i més rics a Barcelona, i Saragossa, que estava no gaire lluny, no hi anaven, perquè el fet de no parlar igual, doncs ja tenia un costum que s'havia arrelat amb segles i segles i segles.

0: Conèixer, doncs, els 18 pobles de la comarca de Matarranyes, com vos he dit, és una experiència en què es pot un recrear-se davant de talls i reconeix pitorescs carregats d'història, trobar conjunts monumentals únics o descobrir edificis de port senyorial i altres més d'acord amb el sentit popular. En definitiva, sorprendre's en localitats que han conservat un patrimoni històric artístic de gran relleu a nivell aragonès i espanyol també. Un patrimoni que ha perviscut a catàstrofes naturals i humanes com han sigut les guerres carlistes o la guerra civil i que en actualitat són l'orgull dels seus habitants de la comarca, de la comarca de Matarranya, un constant i una constant sorpresa que encisa el visitant també. Per exemple, Santis, crec que no estaràs en compte que anem a parlar dels productes de cavitats d'aquesta regió, que per exemple hi ha els préssecs embolsats, els préssecs que ja posen una bolsa per poder-los que es conservin, se produeix de gran qualitat, es comercialitza baix la denominació d'origen préssec o melocotó de Calandra, que són els noms que s'hi donen. La contemplació de les extensions agrícoles invita a la degustació dels productes que ofereixen aquestes terres. Immediatament criden atenció o curen atenció les planures d'oliveres que proporcionen una fruita que durant segles s'ha transformat per mètodes tradicionals en un líquid apreciat sense igual, l'oli. Actualment els processos per a la seva elaboració s'han modernitzat, el qual no ha sigut obstacle per mantenir un oli extra virge, de la qual la seva qualitat elevada en l'exterior ve avalada per la certificació de productes com denominació d'origen del Baix Aragó. Bé, hi ha també productes bons com l'omagre o la xolleta o el pernil.
1: Bé, no
0: depèn dels noms que es donin. No, però vull dir que l'oli no és únic menjar capable de deleitar els paladars més exigents. Recorrent les poblacions de Matarranya, es pot comprar i comprovar com els préssecs, igualment producte amb denominació d'origen, el vi, la mel, el corder, els formatges de cabra, les pastes artesanals o els tradicionals adobos, que són manifestacions gastronòmiques pròpies d'una regió on es cuida el bon menjar i el bon beure també. Però entre tot diríem, aquesta mena de festa culinària, hi ha un producte que sobresurt en força i és el magre, el pernil o la xolleta, que es diu, segons les comarques en què estiguis, en denominació d'origen de pernil de jamón de Teruel. No en va, visitant aquestes terres, s'observa la importància de la ramaderia porcina, un sector econòmic amb un prestigi ja establert gràcies no solament al poderós gust del seu magre serrano, sinó a la qualitat de tots els aliments derivats del porc o de l'otocino, com diuen a Tamarit, l'otocino, eh? I esclar, nosaltres aquí tenim unes fotos en què hi ha un plat ple de tallets de magre i diu distintes productes de la comarca, com ho he dit, el préssec, l'oli i el magre, avalen la seva cavitat en les etiquetes dels consells de eliminació d'origen. Però esclar, a nosaltres això no mos fa gens de bé, perquè parlant no bé, anem a escoltar una música, ja continuarem a parlar.

0: Bé, doncs, Santi, conto que ens vas explicar alguna cosa d'una tradició.
1: Sí, això és una cosa que sé que als nostres oients del Matarranya sé que els agrada fer quan hi ha les festes populars. Uh-huh. Sé que es fa a Beseit, a Vall de Roures, a Calaceit, que són les calmentades populars. No sé si te n'he parlat mai, de les,
0: no.
1: De les calmentades
0: no,
1: populars.
0: No, les calmentades populars no. Que I què és això?
1: Que també és... Bé, a gratis no sé si és, però sí que són calmentades populars on hi participa, doncs, tot el poble, no? Uh-huh. Tot el poble i els turistes que hi van de fora. Doncs és simplement rom cremat.
0: Uh-huh.
1: És un rom cremat que es fa en aquelles cassoles de fang gros.
0: Sí.
1: I se serveix a tota la gent que vol, uh-huh. que vol veure. I això, a mi la primera vegada que ho vaig sentir em va cridar l'atenció perquè la gent del Matarranya li diu una calmentada popular.
0: Ah, doncs també, doncs és bo saber.
1: Una calmentada popular perquè el calmant és el rom cremat.
0: Ah, bo, d'acord, jo a mi no em calma gaire, però en fi. Bé, després jo, com te dic, també en certes comarques aquestes de la Franja, el que és curiós a vegades és quan la festa del tocino. La festa del tocino, bé, és clar, ben segur, és la festa per el pobre animal, perquè li fan la festa a ell, no? Però vull dir que jo he vist pobles al costat de Tamarí de Llitera, on se mata el tocino, i es fa després menjar a la gent, gratis, per tota la gent també, a Francat, com diuen allí, i que la gent, doncs, es passeja, va a un lloc, primer al matí t'ofereixen xocolata en melindros. Després, quan t'has passejat una mica, una estoneta, que vas amunt i avall i puies i baixes, doncs t'ofereixen, si vols, l'esmorzar. L'esmorzar és fet en trossos de carn de tocino, a la brasa, amb un allioli i pa, i després vas fent cametes encara, o garres, com diuen a Tamarit, garres, i a la una de les dues te fan fèsols amb carn de tocino,
1: fèsols
0: amb carn de tocino i llaurer i totes aquestes coses, i mira, estàs tot el sant dia menjant, passejant també, perquè s'ha de fer exercici, i doncs és una cosa com una altra, doncs, que atreu molta gent.
1: Sí, sí.
0: Esclar, totes aquestes festes populars en què hi ha menjar, sempre hi va molta gent. Però no vull oblidar de dir també que a la nit, abans, hi ha un concurs de cant i danses de jotes. El que fa, doncs, que tothom hi va fins a les 2 del matí a sentir cantar de jotes i ballar, ves? És que ballen per demostrar que es balla molt bé, i la gent, quan hi ha un o dos que també la ballen, doncs tothom la balla. És clar. I el que és curiós és que a vegades, doncs, a les 2 del matí no, però quan neixes a surts al carrer, al Belda, doncs sentes que els xicarrets, els xics que passen pel carrer, un diu: Teresa, on vas? A casa, que hi ha papa que m'espera. I bé, doncs és curiós de sentir, bé, per mi és una... No sé com dir-te, és emocionant en certa manera,
1: sí, sí, sí.
0: De veure que la gent, els xics, els xicarrons, doncs encara no han perdut el parlar nostre, eh? El parlar nostre, que és una cosa de... Bé, jo voldria, per exemple, parlar un moment només sobre els ports de Beseit, el que diu, vist baix el punt de vista del Consell de Matarranya. I diu: a partir de les últimes estribacions del sistema ibèric i la cordillera costero catalana, sorgeixen els ports atensant un alçament

de màxima de 1.400 metres. En este lloc de naixement dels rius que llauren extensió comarcal, la xarxa fluvial, junt amb humitat pròpia del clima de muntanya, proporciona uns ambients propicis per a la riquesa vegetal. A Sines, doncs, trobem els boscs de pi, carrasc i negral, barrejats amb exemplars de roure, alzina, i als alces també el cerval i el boix. A més, una enorme varietat d'espècies de ventor mediterrani. Es tracta d'un lloc ideal per realitzar excursions a peu o guiades en cotxe i contemplar una sorprendent natura i uns espectaculars paisatges. Aquesta densitat de vegetació és un refugi per a numeroses espècies animals, sobretot la cabra hispànica, que se troba en aquests riscs del seu habitat idoni. El mateix paisatge accidentat és un espai adequat per anidar també i caçar l'àguila real, el mussol i el falcó peregrí. Els barrancs, aforadats per les aigües cristallines, amb abundosos peixos i crancs autòctons també, són l'habitat de merle aquàtic també. I bé, jo crec que anem a escoltar una mica de música més, perquè hi ha alguns llocs que hi ha alguns peixos que es pescaven en certs rius de per aquesta comarca i que ja gairebé han desaparegut, però crec que encara estic esperant que n'hi ha alguns en alguns rius.

0: doncs, Santi, jo crec que poc a poc hem arribat a la fi del nostre programa i només, doncs, mos tenim que dir a la gent, doncs, que adeu-siau, com diuen a Catalunya, avant, com diem nantros a la llitera, i a deixar-se pla, com diuen els occitans.
1: A deixar-se pla i al cot que ve.
0: Al cot que ve. A deixar-se pla, merci pla, per haver morat també nosaltres, bono serado, a deixar-se, i moltes salutacions d'estí Tolosa als amics del Consell Comarcal de Matarranya.